0: Lo que les podemos confirmar es que hay identificados dos focos que se iniciaron, dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó, cercano a los barrios que se desalojaron detrás del barrio de Bellcaire. Por lo tanto, en esa línea de investigación es en la que está trabajando la Guardia Civil a través del SEPRONA.
1: Continúa la investigación abierta hoy con noticias positivas, dando algunos vecinos ya en casa y con el objetivo de poder dar al final del día de hoy, ojalá, el incendio por estabilizado, pero como les contamos, el incendio continúa activo, no tiene llama como tal, pero sí pequeños rebrotes que mantienen a todos esos medios terrestres y aéreos trabajando. Se va desescalando poco a poco y quedan 17 medios aéreos. El apoyo de otras comunidades ya no va siendo tan necesario, pero continúan todos esos esfuerzos y efectivos en ese incendio que afecta también, ya lo saben, a nuestra queridísima Sierra de Espadán. Hoy tenemos además en el programa en directo a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. Presidenta, muy buenos días, buen día.
2: Bon dia, Andrea.
1: Avui arriben a poc, amb contagotes, però això sí, ja per fi, algunes bones notícies.
2: Bé, la veritat és que després d'uns dies molt durs i molt complicats, comencem a veure la llum, comencem a veure que el sol torna a eixir en esta zona de la nostra província, encara que en queda molt per fer, però bé, tenim, com dius, bones notícies, i a veure si a la vesprada ja els veïns i veïnes d'Artana i Eslida, que són els que queden fora de les seues cases, poden tornar també.
1: A les 5 de la vesprada tindrà lloc aquesta reunió que coneixem i que contem estos dies com a CECOPI, allà el puesto de mando avanzado, on esteu tots els polítics, autoritats i també els efectius, per veure com avança i per veure si al final del dia tenim també aquesta bona notícia, no, presidenta?
2: Pues sí, la veritat és que este matí ja hem donat eixida a uns quants municipis i urbanitzacions que han pogut tornar a les seues cases. Queden pendents aquestes dos i després, ho has dit en l'abans que estaves fent, l'incendi no està estabilitzat encara, però sí, tot va bé, com anava este matí, lo normal és que se puga donar esta vesprada nit com a estabilitzat, cosa que seria una gran notícia. Per tant, s'estan desescalant els mitjos, com també has dit, i també perquè l'ajuda que agraïm eternament d'altres províncies ha de reforçar d'altres incendis que n'hi ha en el territori espanyol. Així que seguim treballant. Ara la prioritat és, per sort, així totes les analítiques d'aigua dels municipis que s'han fet estar molt bé. Així que tot segueix la recomanació de que consumisquen aigua embotellada que hem ficat a la seva disposició. I nosaltres de la Diputació estem netejant els pobles, les zones d'esplai de compartit, que són les places, els parcs infantils, per a que quan torni la vida normal lo abans possible. Ahir ho vaig poder viure en Torralba del Pinar i tinc una imatge gravada del xiquet que quan va arribar al poble el primer que va fer va ser treure el baló per a jugar, i això és el que volem després d'este malson, i a banda quedarà pues, tota la tasca de reconstrucció.
1: Correcte, presidenta. Hem vist moltes imatges compartides per vostè en el seu compte de xarxes socials, també per altra gent que tornava als seus municipis, i aquests balons pel carrer, els animalets, els gossets que estaven a casa esperant que tornaren els seus amos, és aquesta part més humana, no?, de l'incendi, de lo que costa moltes voltes tornar a casa i de lo que suposa poder obrir la porta de les nostres llars.
2: Pues sí, la veritat és que sí, i bé, volen les cares d'alegria i també després d'aquest patiment, perquè els primers dies, com bé sabeu, van ser molt durs, i jo sé que la gran part de gent que estava fora dels seus municipis, encara que el gran treball d'alcaldes i alcaldes ha sigut informar-los i que sapiguen que els cascos i les seues cases estaven protegides, però sempre tenien aquest aïll al cor de si quan arribaré ho tindré tot bé, que mai deixat pues això, alguna mascota allí, tenien ganes de retrobar-se. Bé, la situació ha sigut complicada, però jo crec que el que t'he dit ara ja comencem a veure eixe solet i bé, la gent que tornarà a les cases, els efectius seguir treballant, perquè encara que s'estabilitzi, saps que van a seguir els treballs allí durant molts dies, jo diria inclús setmanes, per assegurar-nos de que allí no quede ningú resquici de foc i que puguem deixar-lo totalment controlat i extingit, que és el que se busca.
1: Estos dies, presidenta, la gent que vivim prop de la Vall d'Uixó, per la finestra de matinada encara entrava l'olor a fum, entrava el fum, s'escoltava. Avui de matí ja no hem tingut aquesta sensació, la qualitat de l'aire ja comença a ser òptima, ho contava també el conseller Valderrama, no? Anem pel bon camí.
2: Sí, la veritat que inclús pensant en la densitat i el tamany que ha tingut l'incendi, deixem de ser tècnica que ens ha mantingut el vent molt i el fum molt catxet, és veritat que salvo un moment dels primers dies l'aire no ha segut, o sigui, no han deixat mal els baròmetres de l'aire, però ara ja sí que estan les proves definitives i diuen que l'aire és bo i el que tu dius, no hi ha millor prova que el que respirem i el que veiem, sobretot és que esteu propi, ja se notava un alivio, per dir-ho així, avui en quant a l'aire.
1: Totalment. M'agradaria també que ens ajudés a donar un missatge de responsabilitat per a tota aquesta gent que vol apropar-se a la Serra d'Espadà, a les muntanyes, a veure com està tot, però cal demanar encara calma. President, encara no es pot passar, estan treballant els efectius, és perillós i hem de demanar que la gent aguante una miqueta i no s'apropen a aquestes zones.
2: Sí, sí, però sobretot aquesta precaució, la veritat és que, Andrea, la responsabilitat que ha tingut la gent, com s'han portat de bé davant de tot el que els exigíem, que al final sabien que ho fem per la seva protecció, però tot el que han fet hasta ara, aquesta responsabilitat que han tingut, té que continuar, i sí que demanem, de fet, que continuï el dispositiu de seguretat per a que no s'apropen. És molt important que no, encara n'hi ha molts camions treballant, se circula per les carreteres a vegades en rapidesa per a poder atendre qualsevol foc o que isque, i és important que dicem que acaben els treballs, temps tindrem de recórrer, de nou i la Serra d'Espadà que tant tots volem, temps tindrem de començar a netejar-la i a treballar en ella, però ara són ells els que tenen els efectius, els que els agraïs que eternament l'esforç que han fet, és que tenen que seguir treballant allí, i jo, com sempre es dic, que s'informen per canals oficials i que respecten aquests talls de carreteres, aquests talls de camins rurals que encara no, per molt que la gent tingui ganes d'arribar-se a la seva caseta a certs llocs, mantenim la calma i esperem uns dies que n'hi haurà temps d'això i ens assegurem de que puguen deixar l'incendi molt, molt tancat i que no tinguin ningú susto, i bueno, després també demanar aquesta consciència per favor del que isque, de cuidar, perquè al final s'està comprovant que aquests incendis ni molt menys han sigut per causes naturals, i el de Rossell de l'altre dia pareix que tampoc ha sigut per causes naturals, i quan no són causes naturals pues ja saps quines causes poden ser, i per favor demanem tota la conscienciació del món, perquè encara estem a 31 de juliol, ens queda tot el mes d'agost, estem encadenant ones de calor contínuament, i jo crec que hem d'estar conscienciats per a cuidar els nostres espais verds.
1: Ens contaven també que el CEPRONA està treballant en aquesta línia d'investigació, si ha sigut cas que és tot el que apunta la principal investigació de la mà humana, que es puga, no?, trobar a la persona que ens ha trencat i ens ha destrossat la Serra d'Espadà i que pague pel que ha fet.
2: Sí, en això la llei té que recaure sobre la persona que ha comès aquesta barbaritat, perquè és una barbaritat. Ens ha llevat, pues, bueno, tu dius, el 12% d'aquest parc natural que és cor de la província i que és estimat per la gent de tots els pobles que envolta i abraça la Serra d'Espadà, però també per als que no estan tan prop d'ella, perquè tot el món ha fet esport allí, tot el món ha anat en algun moment, és molt estimada, ens ha trencat i té que recaure la llei sobre aquesta persona i sobre qualsevol persona que, si se comprova que ha sigut aixina, provoqui un incendi d'aquest tipus, perquè imagina't els danys que ha creat als nostres païs naturals, però també els danys a nivell més de sensibilitat a les persones que han tingut que abandonar les seues cases, com tu veies, deixar-se algun animalet, situacions que hem viscut estos dies que no són agradables, o sigui, clar, els dies passen, la vida continua, hi ha hagut gent que en aquests dos dies pues, ha faltat, les famílies no han pogut procedir al seu soterrament, n'hi ha moltes situacions que se donen que n'hi ha que pensar des de fora, i de veritat que quan algú prove que un incendi no només en bomba els nostres pulmons verds, sinó també lleva molta vida a les persones que habitem i a esta província, més tot l'esforç sobrehumà que han tingut que fer els millors que hem tingut treballant de la terra, de la comunitat i tots els que han vingut de fora que els ho agraïsca.
1: Malauradament, presidenta, quan tenim situacions com esta, en el cas del foc, dels incendis, després hi ha que fer balanç, veure quina és l'afecció, hi haurà moltes famílies, molts municipis, molts negocis que necessitaran ajuda econòmica per alçar el que ha cremat el foc. La Diputació treballa també en això ja.
2: Sí, nosaltres ja, sobretot ara la primera cosa era que els municipis tingueren a disposició diners de lliure disposició, ni les subvencions de 100.000 euros que els han donat a un s'ha cremat el terme, i els altres de 5.000 per a aprontar aquests primers gastos que poden tindre, saps que els municipis tenen moltes necessitats d'atendre bé els seus veïns, de començar a fer valoracions, i després d'això pues, seguiran altres ajudes. Avui mateix la Generalitat acaba d'anunciar les seues, que també van directament als ajuntaments, però també a nivell més personal per a que els oients ens entenguin, als agricultors, a la gent, als autònoms que han tingut que tindre tancat aquests dies, a les granges, als apicultors, i també, per supost, per sort no han sigut moltíssimes perquè el treball ha sigut molt, molt, molt grandiós en aquesta part, també a les vivendes que s'han vist afectades. Jo crec que és moment ara que les institucions, al igual que en l'emergència, que durant l'emergència hem estat coordinades molt bé i pensant només en lo important, que era primer salvar les persones, després protegir les vivendes i extingir el foc. A partir d'ara tenim que estar per a seguir ajudant a totes les persones, a tots els municipis i també en aquest pla de recuperació d'aquesta zona, d'aquest trosset perdut de la Serra d'Espada, i seguim treballant per a que puguem netejar més, igual que s'estan fent les braves de Diputació, que han fet un treball enorme, els interfaços dels municipis, i seguir limpiant els montes, que això ja saps que evitarà grans incendis com este.
1: Correcte. Doncs, presidenta de la Diputació Provincial, Marta Barrachina, gràcies, molt d'ànim, i ojalà a final del dia avui puguem continuar contant bones notícies. Una abraçada.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: 12:34, anem un parell de minutets a publicitat i continuem, anirem en directe a ese puesto de mando avançat que hi ha a la Vall d'Uixó i coneixerem avui de primera mà històries afectats per estos incendis i com afronten estos pròxims dies. Fins ara.
3: Quiero celebrar mi cumple en Victoria Eventos.
4: Sí, que ahí fue la comunión de Ana y fue una pasada.
5: También lo pasamos genial el día de nuestra boda y en la fiesta de jubilación del yayo.
6: A nosotros, los mayores, siempre nos tratan genial.
7: Nuestra experiencia preparando todo tipo de eventos te hará disfrutar de cada fecha señalada y los más peques saltarán de emoción en nuestro gran chic park. Victoria Eventos. Hazlo bonito. victoriaeventosalmazora.com
8: 653-67-2615.
9: Nace Ignite, el gran encuentro internacional que redefine el futuro de la cerámica. Los días 28 y 29 de septiembre, Castellón se convierte en el epicentro global de la innovación. Sostenibilidad, arquitectura y tecnología inteligente se unen para transformar la industria. No te quedes atrás y anticípate a los grandes retos del sector. Organiza la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete ya en ignitecongress.com. El futuro de la cerámica empieza hoy.
10: Date el gustazo de estrenar cocina. En las rebajas Movalpa, disfruta de hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina, solo hasta el 31 de julio. Diseño, calidad y soluciones a medida para tu hogar. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
11: Rebonicas y rebonicos, soy Tonet Marzá. El sábado 1 de agosto celebro mi cumpleaños en el Tardeo del Recreo, en Moy de Costa, Grao de Castellón. Desde las 5 de la tarde me acompañarán grandes compañeros de la escena Remember. Consigue ya tu invitación gratuita o entrada anticipada en rememberos.es.
12: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
13: Sí, sí, sí.
14: Restaurante La Masía, en Montalba, te invita a disfrutar de su cocina y de un entorno perfecto para celebraciones, reuniones y eventos especiales. La Masía, el lugar ideal para compartir momentos únicos. Visita nuestro Instagram, La Masía Restaurant, y reserva.
15: Hoy por hoy, Castellón. Andrea Jarque.
1: Y en directo nos vamos hasta el puesto de mando avanzado instalado en la Vall d'Uixó, donde un día más continúa nuestra compañera Ángela Berlanga. Ángela, buenos días.
8: Buenos días, Andrea.
1: Contábamos esa última hora del incendio. Llegan hoy buenas noticias. Los vecinos menos de Eslida y Artana vuelven a casa. Se van desescalando los medios. Nos estamos acercando a ese objetivo que llevamos tantos días detrás de él, de estabilizar el fuego hoy.
8: Así es. De hecho, la foto que tengo ahora delante de mí, Andrea, es que en este puesto de mando avanzado ya hay bastantes efectivos recogiendo sus cosas y marchándose del puesto de mando. Parte de la UME, por ejemplo, ahora mismo está subiendo todas sus cosas a los camiones para marchar. Y es que los efectivos, como bien decía, se reducían. Por ejemplo, los medios aéreos se reducen casi a la mitad, porque ayer teníamos más de 30 medios aéreos disponibles, hoy tenemos 17 trabajando. Después, medios terrestres de otras comunidades autónomas también han comenzado a marcharse, y esto lo que nos da esta tranquilidad en el puesto de mando, lo que nos da es una muy buena sensación, la buena sensación de que las cosas están saliendo como se preveía. También ese adelanto del CECOPI a las 5 de la tarde nos hace entrever, ¿no?, que las buenas noticias pueden llegar antes que otros días, y la verdad es que tenemos a vecinos, ¿no?, pues de Eslida y de Artana esperando esa noticia de que pueden volver a casa. El objetivo, como bien escuchábamos al principio del Hoy por Hoy por parte del director de la operación de la extinción de este fuego, que sería el bombero Fernando Pérez, decía que el objetivo es darlo por estabilizado, así que en ello se está trabajando. Nos dicen que están trabajando muchísimo también en cercar todo lo que sería el perímetro, trabajar sobre él para que ya no pudiese extenderse más. De momento el perímetro se ha mantenido 3 días y es verdad que se está trabajando ya en más de la mitad del perímetro, que recordamos que es de unos 82 kilómetros. Quedan desalojadas unas 2.800 personas, que podrían ser más porque estamos en época estival, pero lo que decían, que podrían volver a casa esta misma tarde si todo va como se prevé. Lo triste, ¿no?, hemos conocido ese porcentaje, y es que el 12% de la Serra de Espadà ha sido afectada por este incendio, y ese terreno total de unas 9.500 hectáreas. Así que estamos con un ambiente agridulce porque tenemos ese positivismo de ver que esto acaba, lo que es una pesadilla para muchos vecinos y vecinas de la provincia y lo que lo continuará siendo. Y por otra parte, la tristeza, ¿no?, también de quienes llegan y ven ese paisaje cambiado, que tardaremos años en volver a tener de la misma forma, ¿no? Pero bueno, también esa parte de la investigación que va resolviendo algunas dudas, como bien comentabais también, Pilar Bernabé decía que el SEPRONA está investigando esos dos focos cerca de una de las urbanizaciones que fueron desalojadas de la Vall d'Uixó. Dos focos que, si nos remontamos a la información publicada por el Consorcio de Bomberos Provincial el pasado sábado, cuando empezó el incendio, vemos que uno de los focos estaba aquí en la Vall d'Uixó, fue controlado. Y cuando los bomberos ya se estaban marchando porque se había extinguido, es cuando saltó el otro foco. O sea, que los bomberos continuaban en la Vall d'Uixó cuando el segundo foco comenzó a encenderse, pero se dieron cuenta en menos de media hora, es lo que nos han dicho, que ese foco se iba a descontrolar.
1: Bueno, pues esa es la información de última hora que nos cuenta nuestra compañera Ángela Berlanga, por fin ya con mejores noticias respecto a estos días. Así que, Ángela, iremos conectando contigo, como siempre, para estar pendientes de ese incendio. Muchísimas gracias.
8: Gracias, Andrea.
1: Bueno, un incendio que se originó el pasado sábado, que obligó, ya lo saben, a más de 15 municipios a desalojar sus casas, a abandonar el pueblo, a abandonarlo de la manera más rápida posible para que el fuego no pudiese dañar a nadie, porque lo tenían muy cerca de sus términos municipales. Saben ustedes que en el interior de Castellón hay muchísima vida rural y continúa habiendo muchas costumbres muy antiguas, como es el caso de las campanas. Las campanas acompañan a sus vecinos en los momentos de fiesta, en los momentos duros, en los momentos felices, y las campanas también tocan cuando existen y cuando hay emergencias. Es lo que pasó el sábado, donde su campanero, el campaner de Eslida, José Vicente Manzana, hizo sonar sus campanas, que tocaban así a fuego. Este es el sonido de las campanas que alertaban de la emergencia del fuego el sábado a sus vecinos para que abandonaran sus domicilios. Su campanero, el seu campaner, es José Vicente Manzana. El tenim a l'altre costat del telèfon. José Vicente, bon dia.
13: Bon dia, què tal?
1: Recorda vostè com sonaven aquestes campanes i com els seus veïns anaven abandonant a poc el seu municipi?
13: I tant, i tant. Va ser un moment de una calma tensa. Una calma tensa, mos havien ja preavisat moments antes, i en aquests moments vas començar a sonar l'alarma en els mòbils, i ja la gent vas començar a tirar-se al carrer, i policia, guàrdia civil, tots manejant-se. Entonces, pues, va ser en aquest moment en el que, a veure, mos hem de manejar, així s'han d'enterar tots, han de ir, toquem les campanes. I així no va ser.
1: Clar, José Vicente, esta decisió de tocar les campanes a foc, a sobre per part del campanero, són les autoritats també qui li demanen a vostè ajuda?
13: No, a mi no me va fer falta que ningú me diguera fes-ho, ja ho sap el que té que fer. En el moment en què va sonar la és alert, és allò de dir, com vos he dit a vegades, s'han d'enterar tots que estem en perill i ens hem de manejar. Entonces vaig agarrar i en el telèfon mòbil vaig pulsar les campanes i ja tots a córrer, tots al carrer, amunt.
1: Com ho va fer vostè? Va deixar que sonaren les campanes i entenc que de seguida també va haver d'abandonar el municipi.
13: Sí, sí, a veure, en aquest moment ja t'he dit que tocar en el mòbil, podem tocar-les en el mòbil, necessita també i manual, podem tocar-les de diverses maneres. Entonces, el mòbil és una opció molt còmoda, ¿vale? Allà on te pilla pots accionar les campanes en un moment determinat de necessitat. I, claro, pues, les campanes, això és una seqüència, va acabar de tocar la seqüència i ja, pues, cada un ja va fer el seu camí i ja està. Ja, el que va eixir en seguida, va eixir en seguida i els que no, pues, van eixir de manera escalonada. Hasta que en el poble pues no se va a quedar ningú.
1: José Vicente, me contaves este matí que les campanes no han deixat de sonar cap dia allí a Eslida.
13: No, no. Com tenim la possibilitat que vos comente del mòbil, ¿vale?, de tocar a distància, pues jo estic accionant-les tots els dies, un par de vegades. A banda d'això, les campanes segueixen tocant hores, oració, ànimes, però segueixen tocant, no estan desconnectades. Entonces, pues, yo estos días, como os digo, seguís tocando el toque de alarma. En el pueblo no había ningún, pero bueno, el pueblo no está abandonado, simplemente está buit. El pueblo sigue tan vivo, los temas esperan de tornar, y las campanas están aspirándonos, mirándonos y aliviándonos.
1: Qué bonic el que estàs contant, José Vicente, i ese amor per el toc de les campanes, pel teu municipi. Has dit una frase molt bonica, has dit el poble està buit però no està abandonat i les campanes continuen allí esperant-vos a tots vosaltres. Està sent complicat estar tants dies fora de casa, imagine.
13: No és fàcil. No és fàcil que te toque eixir en el que portes damunt i poc el mes, que te toque eixir de ta casa, del teu poble, d'on has nascut, on t'has criat i on estàs vivint, és complicat, perquè ixes i no saps quan vas a tornar, ni com vas a tornar, ni què va a passar, i en este cas pues, sabem el que ens han deixat, un poble bonico, molt bonico, rodejat de muntanyes molt verdes, precioses, i ara quan tornarem, què ens trobarem? El poble sabem que està sencer, les cases no han patit, el poble està intacte, però l'alrededor serà pa plorar. És molt trist contemplar això.
1: És dur veure els voltants que us acompanyen dia a dia, com haurà quedat pel foc. Esperem que pugueu pujar prompte al poble, que ho pugueu veure. José Vicente, quedeu Eslida i Artana, evacuats sí. Fora de casa. Si avui els treballs ho permeten, tal volta, esta vesprada, podreu tornar a casa. Imagine que teniu ahí un poc, no?, esa il·lusió de que avui per fi per a vosaltres també arribi a bona notícia.
13: Evidentment, a veure, estem pendents de tota comunicació. Estem pendents de tota comunicació. L'Ajuntament s'està portant fenomenal, ens està tenint informatge en tot moment de tot. La possibilitat que avui s'ha barallat és que la situació està molt millor i està extra. Segons el que s'acorda en la reunió d'esta extra, pues ja ens diran. I que, a veure, n'hi ha una esperança, que no és una certesa, de que puguem tornar avui. Vale, però ahí és una esperança.
1: És una esperança.
13: Ojalá poguera ser avui.
1: Ojalá, José Vicente.
13: Más a 10 fora d'Eslida.
1: Más a 10 fora de la vostra llar, de la vostra casa, José Vicente. Jo crec que la gent que no vivim a estos municipis, que no tenim al campaner al costat de casa, avui es preguntarà, la gent d'Eslida coneix quin és ese toc d'emergència? La gent ho identifica amb facilitat?
13: A veure, en Eslida teníem el toc de foc, el que n'hi havia, era toc de foc en el poble, ¿vale? Quan se cremava alguna casa del poble, algun edifici del nucli urbà. Toc de foc en el terme no n'hi havia. Però jo de quan en quan me pega per composar, per crear tocs, i una vegada pues, vaig composar este,
16: en la esperanza de no gastarlo, es decir, en MEM, ¿no? Pero un estado de alarma que se puede, yo qué sé, se puede gastar para un momento determinado una cosa concreta. Y mira, asegurará.
1: Claro, no.
16: Asegurará con Lantengut que estrena.
1: Ana Badirte, la primera vega que se mete este toque de campana.
16: Sí.
1: Claro.
16: Es diferent al toc tradicional que tenim de foc en el poble, però té una característica també que els tocs d'alarma solen ser ràpids, així estridents, com a descompassats, o sigui, que tu el sents i ja te genera certa intranquil·litat, o sigui, emocionalment te posa en marxa. Així que passa. I és, no és com aquell que teníem històric, però és perquè en este juguen les dues campanes, però és aixina també de està passant algo, mos estan intentant comunicar alguna cosa, tirem-se al carrer, menegem-nos i a fer el que siga.
1: Clar, entenc que és la primera vega que s'escolta el municipi este toc de campana que has composat tu, José Vicente. No cal que vagis ensenyant-lo als veïns, perquè els veïns entén que segons un poc el ritme de les campanes ja entenen, no?, que hi ha una emergència, sí, i passa, sí, alguna cosa.
16: Sí, al ser, ja t'he dit, la composició del toc, la velocitat, la construcció, se nota quan un toc és per una cosa normal, quotidiana, que acompanya, i se nota quan és per algo d'alertar, d'alarmar, de manejar-se, se nota. La gent que està acostumant a sentir campanes, això passa en els pobles, ¿vale? Quan n'hi ha que se te'n fuig una campana, en seguida, què passa? Sol ser una campana. Se te fuig una campana quan estàs tocant, què passa? O sigui, estan pendents de que el toc siga com habitualment és, que si no és així, és que passa algo. Entonces, alertar a la gent de les campanes és molt bonico. És molt fàcil, a vegades és molt bonico perquè estan escoltant-les.
1: Clar,
16: estan escoltant-les.
1: I les entenen.
16: Les entenen, les comprenen, les senten dins. Les senten. Entonces, acompanyes, emociones, se transmitix molt en les campanes. I en aquest cas hi havia que transmitir celeritat, han de salvar-se, han d'eixir, i se va aconseguir. Acompanyat, evidentment, en els altres avisos que s'estaven fent, pues, en els mòbils, els alert i el desplegament que vos ha comentat, clar, a veure que n'hi havia en el poble.
1: Doncs esperem que ojalà que esta vesprada puguen sonar, però ja amb motiu d'alegria perquè torneu al municipi. Així que, José Vicente Manzana, estarem pendents de veure què és el que passa amb els vostres veïns, amb Eslida i també amb Artana, i ojalà puguem contar avui que torneu a casa. Moltíssimes gràcies i molt d'ànim, José Vicente. Ha sigut un plaer.
16: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
17: En Universitaria tenemos las lentillas que necesitas a precios increíbles.
18: Ven y prueba gratis nuestra marca propia Lensoft o lentillas de las marcas líderes.
17: También tenemos lentillas progresivas o para astigmatismo.
18: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
19: Cosas típicas de un verano con niños.
20: Falta mucho, me puedo tirar al agua ya.
19: Y la más temida.
20: Me aburro.
19: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
21: Ven a Todo Juguete y alucinarás.
22: ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado perfecto? En Nian Pinturas y Lacados transformamos viviendas, oficinas, locales comerciales con máxima calidad y precisión. Especialistas en pintura decorativa, detalles impecables y lacados profesionales. Confía en la experiencia, confía en los mejores acabados, confía en Nian Pinturas y Lacados. Nian Pinturas y Lacados, dando color a tus proyectos. Encuéntranos en Instagram, @ Nian Pinturas y Lacados.
23: Les Useres Festes al Salvador i el Crist de l'Agonia. Gaudis-les del 31 de juliol al 9 d'agost. T'esperen 10 dies de festa on trobaràs activitats culturals per a tots els públics. Bous, orquestres i concerts totalment gratuïts. Consulta tot el programa a les nostres xarxes socials. No t'ho pots perdre. L'Ajuntament de Les Useres us desitja bones festes.
0: En Dental Plus Centros Dentales, este mes de agosto seguiremos creando sonrisas. Por eso nuestras clínicas permanecerán abiertas durante todo el mes de agosto, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente, porque queremos que vuestras sonrisas brillen más que nunca este verano. Encuéntranos en Insta como Clínica Dental Plus Castellón. Dental Plus Centros Dentales, creamos sonrisas.
2: Hay lugares que se visitan y hay lugares que se recorren. Por eso, este verano, la Vuelta vuelve a la provincia de Castellón con las etapas 6 y 7, los días 27 y 28 de agosto. Dos etapas que unirán mar, montaña y algunos de los paisajes más espectaculares de nuestro territorio. Un recorrido que muestra por qué la provincia de Castellón es un destino único para disfrutar del ciclismo durante todo el año. Carreteras tranquilas, puertos legendarios, naturaleza, gastronomía y cientos de kilómetros por descubrir. Castellón, una provincia para recorrer. Diputación de Castelló.
3: Rebonicas y rebonicos, soy Tonet Marzá. El sábado 1 de agosto celebro mi cumpleaños en el Tardeo del Recreo, en Moy de Costa, Grao de Castellón. Desde las 5 de la tarde me acompañarán grandes compañeros de la escena Remember. Consigue ya tu invitación gratuita o entrada anticipada en rememberos.es.
4: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
1: Cuando hay tragedias, lo primero que sale y lo que más reconforta a todo el mundo es ese lado humano, es esa ayuda que prestan vecinos, los que tenemos al lado, para que la tragedia duela un poquito menos. El sábado, el mítico restaurante de Moncofa, mítico por su comida, por sus almuerzos, por su producto, Casa Jaime, estuvo haciendo bocadillos de manera desinteresada, sin cobrarle a nadie, para intentar ayudar a todos esos evacuados. Saludamos a Jaime hoy en directo desde Moncofa. Jaime, buenos días.
24: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo fue el sábado esa ayuda desinteresada que disteis desde vuestra casa?
24: Pues mira, lo primero que recibimos fue una llamada de la concejala María Teresa pidiéndonos ayuda porque teníamos desplazados de Baiduxó, que teníamos que dar de comer y no tenían a nadie para, de momento, hacer el servicio. Movilicé yo a mis trabajadores, empezamos a hacer pan. Vino voluntarios del ayuntamiento también a ayudarnos a llenar los bocadillos y en cosa de hora y media pues conseguimos hacer casi 300 bocadillos.
1: Bueno, pues
24: y salvar el momento crítico de la noche.
1: Esos bocadillos que sabrían a gloria todos esos evacuados que tuvieron que dejar sus casas. ¿Os pilló abiertos o estabais cerrados en casa, Jaime?
24: No, habíamos terminado ya la jornada laboral porque por la noche no abrimos y mi mujer y yo, que íbamos hacia la playa, pues recibimos la llamada de María Teresa y enseguida movilicé yo a mi gente, llamando a gente, y entre todos pues pudimos sacar adelante la crisis en la que nos veíamos envueltos.
1: Totalmente. Jaime, entiendo que un poco un momento reconfortante pese al dolor de los vecinos poder haber echado y ayudar el sábado, ¿no?
24: Sí, hasta incluso el domingo por la mañana llamamos otra vez a María Teresa, que si les hacía falta algo, que estábamos a su disposición. Nos dijeron que ya habían recibido ya ayuda de comercios locales como Mercadona, como Consum, empresas privadas como Traxa, y como ya estaba pues el tema solucionado, pues quedamos a su disposición por si hacíamos falta para algo, pues ayudar en lo que pudiéramos.
1: Claro, Jaime, la gente que vivís en municipios muy cerquita de la Baiduixó sentís también este incendio como vuestro, y también se pasa mal de ver a los vecinos padecer, y sobre todo también a nuestra tierra, a nuestro territorio.
24: Sí, porque nosotros la lejanía veíamos todo lo que era el humo, todo lo que era el fuego desde las montañas que se ven de aquí de la costa. Y la verdad que tenía la mano un puño pensando en lo que podía estar pasando. Y pues menos mal, gracias a Dios, pues las cosas salieron bien. No hubo muertos, pues sí, pérdidas materiales, pero eso, pues mira, más sacas pecho de donde sea y tiras para adelante y rehaces tu vida como puedes y ya está.
1: Totalmente. Bueno, pues la historia bonita del sábado, esa ayuda de Casa Jaime con esos 300 bocadillos que ayudarán a los evacuados de la Baiduixó a poder pasar una mejor noche. Sabemos que no fue una noche buena, pero una mejor noche sí, y poder cenar gracias a esta ayuda desinteresada. Así que Jaime, desde Casa Jaime, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Mucho ánimo para vosotros y sobre todo muchísimas gracias.
24: Gracias a vosotros y a todos los que han colaborado con esta causa que hace falta.
1: Bueno, pues Moncofa, que también se volcó, ya lo saben, que los municipios de alrededor abrieron polideportivos, instalaciones municipales para poder recoger a todos esos evacuados que tuvieron que pasar tantas noches fuera de casa. Saben que ahora ya solo queda Eslida y Artana pendientes en vilo de esta tarde si llegara esa buena noticia de que por fin pueden regresar a sus casas. Las noticias hoy, como les contamos, son buenas, son mejores. Todavía está el incendio activo, pero con el objetivo de dentro de pocas horas saber si se puede dar por estabilizado. Ya no queda llama como tal, pero sí pequeños rebrotes, donde los medios terrestres y aéreos hoy trabajan a contrarreloj. Mañana saben que se cumple una semana desde este incendio, que ya ha arrasado más de 80 kilómetros de perímetro, unas 9.500 hectáreas, y que ha quemado, según confirmaban los datos de esta mañana, el 12% de la Serra de Espadán, un rincón, un paraje que todos amamos y que queremos aquí en nuestra provincia de Castellón. Así que después de las noticias nacionales de la una del mediodía, nosotros seguiremos aquí en Hoy por Hoy Castellón informándoles, hablando con afectados. Estaremos también en alguno de los municipios donde ahora mismo están regresando los vecinos por fin después de casi una semana, y les contaremos toda esa última hora. De momento, como siempre a estas horas, les dejamos con los servicios informativos y enseguida estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy Castellón. Hasta ahora.

0: Es la 1:13, seguimos este viernes en directo desde Hoy por Hoy Castellón. Como cada día les vamos a actualizar la información del tráfico. En estos momentos los accesos a la ciudad con más afluencia son la Avenida Valencia, Ronda Este, Ronda Norte o Avenida Casalluc, y en la zona centro se observa más intensidad de vehículos en la calle Gobernador, Ronda Millars y Ronda Magdalena.
1: Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
2: ¡Buf! Estoy hecho un lío, María. Eléctrico, híbrido, gasolina, no sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
1: Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
2: ¡Anda! Pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
3: Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Honda, kilómetro 1.
4: Hoy por Hoy Castellón, Andrea Jarque.
0: Bueno, avui estem coneixent històries d'afectats d'estos dies de l'incendi. Com saben, la Vilavella, el seu terme, va estar afectat i s'ha fet molt viral la situació d'una família, d'un negoci d'allí, d'un hivernacle, el Viveros Esbi. Duen molts anys en marxa, 4 generacions volcats en estos vivers, i avui saludem a un dels seus propietaris, Manuel Esbrí. Manuel, molt bon dia.
5: Bon dia. Manuel Esteve. És Manuel Esteve.
0: Manuel Esteve. Manuel Esteve, bon dia.
5: Sí, és vi, bon dia. És vi per les inicials dels apellidos dels nostres pares. Mon pare era Esteve i ma mare era Vicent. Mm-hmm. I va tornar a picar l'empresa, és vi.
0: És vi. Doncs, Manuel, ens agradaria que ens contares com està la vostra empresa, com està tot després d'anar a visitar-ho i veure el que havia fet el foc.
5: Pues, l'empresa està de tosa.
0: Completament.
5: Completament. Mos ha salvat un almacén que allí, si vols que digui la veritat, és on està la bomba de reg, la maquinària i això. Però el que és l'estructura de plàstics i això, l'oceana d'invernadero està tota destruïda. Sistema de reg, els calefactors que tenien per treballar en l'invern, tot.
0: Clar, vosaltres teniu una superfície molt gran, teniu hivernacles, teniu els vivers, molta part ha estat arrasada.
5: Tota. A part del viver, tota.
0: Tota.
5: Uh-huh. És un viver hortícola. Ahí fem les plantes de pepinos, tomates, pimientos. És el tema hortícola de planter, viveriste. No és que fem la pebre, el fruit. Entén? Uh-huh. I això està tot destruït.
0: Manuel, tu eres la tercera generació d'esta família i hi ha 4 generacions volcades en este negoci. Contaves que des dels 14 anys treballant allí, tota una vida.
5: Sí, tota una vida. Jo ara vaig a escola encara i no és la vida com antes. I dissabte i diumenge quan hi hagués que anés a escola, mon pare m'agarrava i a treballar al planter. I ara canvien els anys, vam arribar que va vindre uns anys que nosaltres ja érem més majors, vam començar a introduir els vivers, ens van fer la màquina sembradora, en fi, evolucionant com ho fan totes les empreses.
0: Mm, clar.
5: Perquè els primers anys, de quan jo era menut, tot això no estava.
0: Clar.
5: Un pare dels meus avalos eren planteristes, però eren planteristes que feien el planter entonces encara en terra.
0: Mm. Clar, una vida volcada en este negoci. Alguna volta, Manuel, vos havia passat alguna cosa així, no? Un cop tan dur per a l'empresa?
5: Fa 3 anys, però ara a l'octubre farà 4 anys, me se va cremar l'almacén.
0: Però només el magatzem.
5: Només l'almacén. Clar. Va ser també un tipus cortocircuit i vaig tindre ixe... Però ixa vegada les instal·lacions de fora se van salvar.
0: Clar, demanàveu ara ajuda a les administracions per tornar a reflotar el negoci, perquè ara necessiteu que vos tiren una mà.
5: Molt bé. Sí. Perquè, quan ha digut el seguro de l'incendi, nosaltres estem a mig de les muntanyes. I la meva gestora ha intentat voler assegurar i no vull mai ningú assegurar-me. O sigui, des de l'incendi paga sí, nosaltres estem a zero.
0: No teniu assegurança?
5: No he volgut assegurar-me ja.
0: No van voler des de l'incendi aquell de fa 3 anys. Aleshores, necessiteu, no?, ajuda de les administracions.
5: Ahí estem. Si pa, volem, nosaltres volem, el meu germà i el meu nebó, que són els que volen seguir treballant. Els se'n van.
0: Sí.
5: Tota la vida té.

0: Seguimos en Hoy por Hoy Castellón y vamos a hacer ahora un pequeño microespacio de cultura, de música, para contarles cómo queda el fin de semana, sobre todo también después del incendio que afecta a parte de la programación musical prevista para este fin de semana en Castellón. Por ejemplo, hoy actuaba esta noche Ana Torroja en Onda, pero se aplaza el concierto.
1: Y muy lejos, pero te encuentro en cada espejo.
0: Ana Torroja actuaba hoy en Onda, pero la evolución del incendio forestal de la Bay d'Uixó y su impacto, sobre todo sobre los municipios cercanos, ha obligado a modificar la programación. La decisión responde a criterios de seguridad y a la necesidad de concentrar los recursos municipales, policiales y de emergencias en la atención de una situación que ha condicionado directamente, como están escuchando, este concierto previsto en Onda. No se suspende, sino que se aplaza. Se podrá celebrar finalmente el próximo 20 de agosto en el recinto multiusos, donde la artista presentará su gira Se ha acabado el show. Así que el concierto de hoy en Onda reprogramado, pero festivales que están en marcha en la provincia de Castellón sí que continuarán su programación con normalidad. Joan Pitarc, buenos días, buen día.
2: Hola, buen día.
0: Porque tenim en marxa el Sound Festival i l'Arenal Sound, una miqueta més junts, no tan afectats per l'incendi. En el cas de Castelló no hi ha cap problema, Borriana tampoc ha tingut cap problema amb l'incendi. Sí que hi ha efectius que es poden destinar a estos dos festivals i continua la seva programació amb normalitat. Què queda del Sound per a este cap de setmana i què queda de l'Arenal?
2: Així és, continua en normalitat. El Sound avui és el concert de Sergio Dalma. I també de cara al dissabte estarà Ivan Ferreiro i el diumenge, sempre així, un grupet aixina sevillano de flamenco i de rumbetes. Ahir al Som va ser el concert de Siloé. No sé si ho has vist, però a xarxes socials està ple.
0: A xarxes, hi havia moltíssima gent que va anar a viure i veure este concert.
2: Sí, n'hi havia molts assistents. Gent. I per a tots aquests concerts que queden, encara hi ha també entrades disponibles, per si algú es vol fer la idea i no ho tenia planejat, però finalment vol arribar-se allà al Club Nàutic de Castelló a assistir als concerts.
0: Bueno, pues això pel que fa al Sound Festival, que com saben es celebra així al Club Nàutic de Castelló. En marxa tot el cap de setmana, el cap de setmana que ve també hi ha programació del Sound Festival. I l'Arenal Sound, que ahir va obrir les seues portes, va obrir les seues portes de concerts, perquè abans sempre hi ha algunes festes. Ahir va ser el primer dia de concerts a l'Arenal Sound, ja amb Borriana ple de Sounders i disfrutant del seu cartell, que avui i demà i diumenge continuarà actiu fins ja donar per clausurada l'edició. Què concerts queden? Quins queden per a aquest cap de setmana?
2: Per avui ens queden els concerts de Omar Montes, de Dimitri Vegas, Álvaro de Luna, Leire Martínez i Nil Moliner, els principals. Per a demà tenim el concert d'Anna Mena, de La Osa i Cali i el Dandy, que estem nomenant els principals, però n'hi ha molts artistes més per a tots els gustos.
0: Correcte.
2: I també el diumenge serà el torn de JC Reyes, RVFV i Juan Magán i Alba Maiz i
0: bueno, i un fum de artistes, correcte, que ajuden a completar este cartell que dona forma a l'edició d'enguany de l'Arenal Sound, que com saben va començar a ir amb tots estos concerts. Ahir van haver dos dels artistes forts d'este festival, Mike Towers i Maria Becerra, que ja van actuar a Borriana, i avui serà la segona nit d'aquesta tanda de concerts. Així que Arenal Sound i Sound Festival continuen la seva programació amb normalitat. Si tenien vostès alguna entrada per Ana Torroja, ha sigut ajornat este concert fins el proper 20 d'agost, quan ja esperem que l'incendi ja estiga extingit. Esperem que sí, falten setmanes encara de treball, però esperem que el 20 d'agost ja estiga tot extingit. Així que, Joan Pitarc, moltíssimes gràcies per aquesta informació i nosaltres de seguida tornem.

0: Plus.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: El 12 d'agost querrés t'ennuvol l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic Mercat del Dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts des de les 9 del matí i fins a les 2 i mitja de la matinada o el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudís d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
3: ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado perfecto? En Mian Pinturas y Lacados transformamos viviendas, oficinas, locales comerciales con máxima calidad y precisión. Especialistas en pintura decorativa, detalles impecables y lacados profesionales. Confía en la experiencia, confía en los mejores acabados, confía en Mian Pinturas y Lacados. Mian Pinturas y Lacados, dando color a tus proyectos. Encuéntranos en Instagram, @ Mian Pinturas y Lacados.
4: Despertar junto al mar, disfrutar de espacio, privacidad y calidad de vida, y hacerlo cada día del año. Así es Residencial Ancora, un conjunto exclusivo de viviendas pareadas de 4 habitaciones y 2 plantas, situado en la playa del Serradal, a tan solo 150 metros de la playa, con la exclusividad y garantía de Grupo Alcácer. Más información en grupoalcacer.com y redes sociales.
5: Hay lugares que se visitan y hay lugares que se recorren. Por eso, este verano, la Vuelta vuelve a la provincia de Castellón con las etapas 6 y 7, los días 27 y 28 de agosto. Dos etapas que unirán mar, montaña y algunos de los paisajes más espectaculares de nuestro territorio. Un recorrido que muestra por qué la provincia de Castellón es un destino único para disfrutar del ciclismo durante todo el año. Carreteras tranquilas, puertos legendarios, naturaleza, gastronomía y cientos de kilómetros por descubrir. Castellón, una provincia para recorrer. Diputación de Castelló.
6: Si buscas confianza, excelencia, diseño y seguridad en el sector de la construcción, Recosan, profesionales con más de 20 años de experiencia avalada por clientes, con los últimos avances tecnológicos en materiales y siempre con la mejor calidad. Recosan para pequeñas reformas, edificaciones y obras nuevas. Encuéntranos en Polígono Industrial La Mezquita, Lavall d'Uxó.
7: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
8: Pica mucho.
9: No puede, no puede.
8: Nadie.
10: ¡No!
8: Ha llegado nunca tan lejos.
10: Quiero irme a casa.
11: Me encuentro mal.
12: En un programa de radio.
13: ¿Esto es legal?
14: Esto son las bromas.
12: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
15: ¿El mayor logro como periodista?
16: Sí,
15: te
16: sí,
15: lo
16: sí.
15: Digo.
16: Sí, sí.
15: ¿Fue? Que yo di en este país la muerte de Michael Jackson. Sí. O sea,
16: antes que nadie.
15: Sí.
12: Ya disponible un nuevo episodio con Mara Torres. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor.
17: Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
18: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
19: La buena noticia llegaba esta mañana para los vecinos de Alcudia de Veo, el barrio que quedaba de Betxí, Artesaín y el municipio de Tales, donde está nuestro compañero David Costa Rosa viendo cómo los vecinos vuelven a casa. David, buenos días.
20: ¿Qué tal, Andrea? Muy buena vesprada, don Sasiestic, en Tales, on acaben d'arribar ara els primers veïns després d'aquesta notícia de que per fi podrien arribar, tornar al seu poble després d'aquests dies d'evacuació. Estic amb Jorge i amb Pau. Jorge, comença amb tu. Quines han sigut les sensacions este matí quan per fi heu sabut que podíeu tornar a casa?
21: Pues bueno, molta alegria, perquè estem 6 dies fora de casa ja, estàvem bé, però
0: volíem tornar a casa. I la veritat, jo pensava que estaria pitjor. Estava petacita molt malament, s'ha cremat tot, però crec que dins del mal han pogut salvar a molt encara.
20: Perquè
0: del redor del poble.
20: En el teu cas, on has pogut passar aquests dies?
0: Pues jo a casa amb un nebot meu, en Onda. Hem estat tota la família, set en un piso. Vivint, convivint llavors, conforme hem pogut, però bé, a mi està bé. La veritat que molt bé.
20: Com, no sé com has viscut aquests dies en els que a poc a poc hi havia alguns municipis que ja podien anar tornant a casa i Tales ha sigut pràcticament dels últims.
0: Sí, però amb paciència allà van. Les autoritats són les que saben el que n'hi ha que fer i n'hi ha que fer els cas. Si n'hi ha que no podien pujar seria per algo. Ells són els que saben. Nosaltres, pues claro, tenien ganes de vindre, però també comprenem que hasta que no digueren les autoritats pues no tenien que pujar. No, la Xina.
20: Ara fa quan que has pogut arribar?
0: Pues jo, és que la meva dona treballa per l'Ajuntament i l'han cridat per això de repartir l'aigua i, i faenes que tenen que fer ara. I se n'han pujat enseguida.
20: I quina ha sigut la sensació quan has tornat, quan ho has vist tot?
0: Pues molta alegria de tornar a casa, però molta tristesa de veure tot este pinar que el tinc far jo de patejar-lo, perquè jo he corregut per muntanya molts anys i ho tinc molt patejat això i és una llàstima, la veritat. I tornarà, jo no sé si ho tornaré a veure. Verd sí, però conforme estava jo crec que no ho tornaré a veure ja, això costarà molt de recuperar.
20: Esperem que sí, i és un treball que s'ha de fer ara endavant. Per cert, també ara, durant uns dies, tinc entès que heu de beure aigua embotellada, esteu ja en procés de...
0: Sí, estan, mira, han vingut a descarregar dos furgons de la Creu Roja i estan repartint per veïns, pel que ve... Han... Sí, donen uns litros d'aigua per veí i la gent, pues, per cuinar i per veure, pues, tenen que agarrar de moment aigua i embotellar, hasta que mos diguin el contrari.
20: Doncs, Jorge, moltíssimes gràcies.
0: Vale, a tu.
20: Te pregunto també a tu, Pau, no sé com has viscut tu aquests dies fora de casa.
10: Mira, jo visc en la mateixa carretera i és molta tristesa, que és la veritat. Però bueno, no se pot fer res més.
20: Moltes gràcies, Pau. No sé si ens pots contar com has viscut aquests dies, on has estat.
10: Pues agonia, molta agonia. Hem estat en Onda, en casa d'una cunyà. Per sort tenim una cunyà en Onda. Però no res allí, pues, pendent de les notícies, les 24 hores, pràcticament. Perquè, clar, el poble se l'estava jugant. I res, pues ara molta alegria per estar en casa, però pues, triste. La veritat és que triste encara.
20: Eres d'ací, Pau?
10: Sí.
20: ¿Portes toda la vida vivint així?
10: No, he viscut així, he viscut 25 anys en Barcelona i 40 així. Ajá. Me considero d'ací ja, bueno, me considero tot el poble d'ací. I bueno, pues no res, a esperar i que passi el temps i que se recupere la muntanya i tot, pues lo antes possible.
19: Que se recupere, que així siga esta emoció d'este veí de Tales. Pau, gràcies David Costarrosa per esta connexió en directe i escolten la emoció de tornar per fi a casa, quasi, com els contem avui, una setmana després. Qui no va poder vindre el dilluns a fer la secció així al programa perquè estava embolcats en l'incendi va ser Manuel Valero, que avui ha vingut a acomiadar la setmana. Manuel Valero, bon dia.
11: Bon dia, Andrea Jarque, com està vostè?
19: Pues estic en el cor un poc afligit, perquè sí, estem contant moltes coses que estan passant en l'incendi, molts veïns afectats. La veritat que és una llàstima que a nosaltres, que ens toca també de propet la Serra d'Espadà, ens dol moltíssim. Una de les coses que més he escoltat estos dies han sigut expressions que utilitzaven molts alcaldes i veïns per dir «tinc el cor en un puny», per exemple. Les expressions ens acompanyen en les alegries, però també en les penes.
11: En les alegries i en les penes, jo sempre dic cada dilluns que estic de categoria i encara que, com diuen les expressions populars, m'agradaria estar més content que unes pasques. Però, per desgràcia, no és així. Ja sabem que la llengua no té os i que tot el món se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona. Però moltes vegades la realitat, per desgràcia, és més dura que un tello. I la nostra província, pues, se'ns ha cremat. Se'ns ha cremat. I els nostres boscos, que estan plens de records, de somnis, de vida, de natura, s'estan anant a fer punyetes. Però primer que tot, gràcies. Gràcies a totes aquestes persones que no han fet carretera i manta, o camí i manta, com diu l'expressió, deixant de costat els problemes i ahí estan. Ahí estan arrimant el muscle perquè ja sabem que tota pedra fa paret. I entre tots estan donant canya al bombo. Per aquesta situació no se'n vaig de picos pardos i que el foc s'acabe i quan tantes s'apague, millor. Una vegada més hem vist que quan cau la de Sant Quintín, la gent no es queda tocant-se la fava, i els veïns dels nostres pobles, els afectats i els que encara han pogut acollir els altres, han vist que així no val això de més val caure en gràcia que ser graciós. La solidaritat d'aquelles persones que han obert les seues portes per acollir els que, per desgràcia, no ho han tingut fàcil, han fet que així es complir allò de qui va a poble foraster va enganyar a, o a que l'enganyen. No, no es va complir. Perquè així tots han ajudat. I per això ens sent molt orgullós de la nostra gent. I perquè hauria que ser molt penco per no adonar-se de que tenim una gran província i una gran gent que viu en ella. Avui no és el nostre tradicional dilluns, tu ho has dit fa un ratet. Avui és divendres. Que ningú es pense que ha agarrat una turca. No, estic ben serè. Però, com sempre, l'actualitat mana i en diners hi ha carxofes. En diners hi ha carxofes i sense pallerofes. Avui és l'últim dia del mes de juny. I avui és l'últim dia d'aquesta sexta temporada. Mare meua, això ja té més anys que un bancal. Estic segur que a alguns se'ls haurà fet més llarg que una quaresma, però a mi se m'ha passat com si res. Està clar que jo tinc més cuento que calleja i ja se sap que ningú xeperut es veu la xepa. Així que si algú té algo que dir, que m'ho diga, que me pegue el puro, que no estem en carnaval i ara tot no se val. Un any més em faig responsable i no vull passar ballant de pirri i reconec que sóc humà i que alguna que altra erradeta doncs he comès en tota aquesta sexta temporada, que ja sap que donde no hay mata no hay patata i de tant en tant clava la pata. Com cada any ens despedim perquè les vacances són sagrades i aquest programa, i ha que tancar-lo, a cal i canto. Si no passa res, en setembre, any nuevo, vida nueva, o millor dit, temporada nueva, la séptima. I jo, que encara estic pitó, em compromet a estar així dilluns darrere dilluns, pensant i passar les nits dormint de memòria per a dur totes les solucions a aquelles frases fetes i expressions populars que els nostres oients ens enviaran. La veritat, Andrea, que fer esta secció és com tindre una flor en el cul, perquè gràcies a elles aprenem de tot. Fem un estudi sobre l'economia i sabem que pagant Sant Pere canta, que si vols muntar un negoci pel Corpus i pel Nadal, els sastres maten la fam, que si vols dedicar-te al camp, Nadal humit fa el llaurador ric. Siga el que siga, estalviar és l'important. Que comences a gastar i després passes més fam que un mestre d'escola. Hem après que el corteig romàntic i les coses de l'amor, doncs quan vas a tirar-li els trastos a una xicona, si et mira i se'n riu, és que vol piu. I ella no t'ho diu. I això està més que comprovat per els grans científics de l'amor. Això, també, si la cosa va cap endavant i hem après coses sobre la sexualitat, perquè així hi ha molt de magisteri i molt de magistral, per Sant Pasqual fica-li funda al pardal. Perquè què passa? Que quan lo de baix alça, lo de dalt se perd. I millor fer les coses ben fetes que després venen els glais. Com sempre, la climatologia ha sigut un dels nostres punts forts i hem repassat totes les estacions. I sabem que l'hivern verdader, pels Reis, el fred és el primer. Que per Sant Antoni fa un fred de mil dimonis. Que la Candelària plore o deixe de plorar, la meitat de l'hivern queda per passar, però que tant si plora com si riu, torna-te'n al niu. Que després arriba la primavera i no t'has de fiar massa. Hem après que en abril no lleves fil. No sigues un ninot, que baixes un poc la guàrdia i veus que el cel està ras i acabes gelat com un tito, amb el moc sempre penjant. Ara ja arriba l'estiu I encara que estem un poc tristos per la situació que estem vivint i que aquesta secció tindria que ser plena d'alegries i joies, doncs estem vivint aquests dies en la que la nostra província està ple de foc, però quan tu has dit fa un ratet, també ple de festivals. La gent segur que pilla una bona torrija. I ficant-se al dia amb la boníssima gastronomia que tenim cada un als nostres pobles, segur que la panxeta també la unflen. Mengeu i gaudiu, que després, si teniu problemes de panxa, hem après també enguany un remei infal·lible. Sols hi ha que repetir, i si pot ser cantant, aquesta dita tan curiosa. Ferrer, ferrer, mañà, mañà, tinc ganes de cagar. Si no cagué, ui, doncs cagaré demà. Vaig acabant, i més d'ho dirà, este s'ha menjat una abuela, no para de parlar. Com hem dit, en un mes o mes i mig, tornarem a tindre la secció. Descobrirem coses noves i dites i expressions noves. Però abans de tot, encara falta una cosa, no?
19: La frase d'avui.
11: Ahí estem, la frase d'avui. La frase d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és la número 44.
19: 44 hem dit esta temporada.
11: Esta temporada n'hem dit 44. I jo sé que ara vas a emocionar-te un poquet.
19: A veure.
11: Perquè la frase d'avui, saps qui ens l'envia?
19: No.
11: Miguel Rayo Jarque.
19: Ai.
11: Miguel va arribar a este món el dimecres a les 11:37 puntual del matí. El primer que va sentir, i estic ben segur, és alguna frase feta de les 15.000 que son pare, gran seguidor d'este programa, ens envia. A Miguel l'estava esperant com aquell que espera Déu, perquè pareixia que no volia eixir mai s'abuelo Miguel Ángel i s'abuela Maria José. Contaven les hores per vore-li la careta s'abuelo, també Miguel i s'abuela Consuelo, que estaven tots nerviosos, perquè ell ja saben que lo de ser abuelos dona feina, perquè ja tenen algunes netetes, però este és el primer net que els arriba. Miguel ens ha dut aquesta frase feta que ens acompanyarà fins d'avui fins a setembre.
19: A veure.
11: Estàs preparada?
19: Estic preparada.
11: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà fins a que tornem és... Faena feta no dona pena.
19: Esta l'he sentida moltes vegades. És que ixe bebé que sol este dos dies és molt sabut, eh?
11: És molt sabut. És molt sabut. I ve de família de frase feta. Doncs diem que faena feta no dona pena quan volem expressar que les coses que es tenen que fer, quan antes es facen, millor. Que tots som, i més encara al dia d'avui, un poquet procrastinaors. I que les coses ens costen de fer. En estiu fa caloreta
19: i
11: jo
19: faré
11: demà.
19: Jo faré
11: demà. Ja
19: faré. Correcte.
11: I què passa? Que sempre ho deixes i ho deixes i la muntanya se fa gran. Doncs quan antes millor, que després les muntanyes estem aprenent ara són difícils d'aplanar i algunes, per desgràcia, s'omplin de foc i de fum. De moment, sols podem dir que nosaltres intentarem fer la nostra feina com ja hem fet totes aquestes temporades. I de passo, canyamasso, perquè segur que ens ho passem de categoria. Tornarem dilluns, darrere dilluns, i intentarem fer-los tan feliços a tots vostès com vostès es fan feliços a tots nosaltres, perquè sabem que estan ahí escoltant-nos. I això sols podem fer una cosa, desitjar-los a tots que coses meravelloses i un bon estiu.
19: Mira, una cosa meravellosa que acaba de passar, Manuel Valero, és que el Ministeri d'Agricultura ha donat l'enhorabona a través de les xarxes socials i ha anunciat que la Serra d'Espadà i també la Calderona acaben d'aconseguir la denominació d'origen protegida. Així que ja són 399 els productes agroalimentaris espanyols de qualitat diferenciada reconeguts per la Unió Europea. Així que este reconeixement que tant necessita la mateixa la Serra d'Espadà amb tots els productes boníssims que ens dona és la notícia, una de les notícies positives d'avui. Gràcies, Manuel Valero, per l'homenatge que has fet avui.
11: Resurgirem.
19: Resurgirem de les cendres, com sempre, i el que més ens paga la pena els dilluns i avui divendres és tindre la teua companyia, que és meravellosa. Moltes gràcies per fer este recull de totes les frases fetes de la temporada 44, per acomiadar-te, per desitjar-nos bon estiu. Jo encara estaré fins el proper dimecres, em queden 3 programes abans de l'estiu, ja m'acomiadaré el dimecres, però de moment acomiadem a Manuel Valero i el tornarem a saludar, com sempre, a setembre. Que tingues bon estiu i que gaudisques moltíssim, Manuel Valero.
11: Igualment.
19: I nosaltres, pendents de l'incendi, els ampliaran noves informacions els nostres companys d'informatius a les 2:15. De moment ens acomiadem, els desitgem bon cap de setmana, ojalà que tots els evacuats que estan encara fora de casa puguen tornar el més prompte possible, que tinguen bon cap de setmana i ojalà tinguem també bones notícies en quant a l'incendi. Adeu.

0: Bé, doncs en el post d'aquest copi de la vesprada d'aquest divendres, en el que finalment i feliçment s'ha decretat ja el fi de l'evacuació també en els dos últims municipis que quedaven, un d'ells és Eslida, l'altre és Artana, del qual és alcalde Benjamín Guido, el tenim ara mateix en nosaltres. Benjamín, què tal? Molt bona vesprada.
1: Pues molt bona vesprada.
0: Precisament avui sí que podem dir molt bona vesprada, m'imagino que ja content i feliç després d'haver rebut ara fa pocs minuts aquesta notícia.
1: Efectivament, contents per poder tornar a casa i poder veure pues, el meu poble unit i en les seves cases i en el seu poble.
0: Uh-huh. Ara que va de camí ja cap al poble, què s'espera trobar després de tants dies fora?
1: Primer que res, què s'espera trobar? Pues, lo que era primordial per nosaltres era trobar el poble pues, conforme el van deixar. No? Lamentablement, pues, l'entorn no és el mateix, però tindrem que treballar perquè siga quant antes igual que ho teníem.
0: Parlar ara precisament de l'entorn, hem escoltat el conseller d'Emergències explicar que el terme municipal d'Artana ha sigut el més afectat.
1: Sí, pensa que han sigut 3.560 hectàrees les afectades, però tant és pràcticament la totalitat del terme. Clar.
0: Ara, quines són les principals tarees, els principals treballs que teniu des del consistori per tornar poquet a poquet a la normalitat i que els ciutadans puguen tornar també a la normalitat?
1: Primer que res, donar un bon servei al ciutadà, una atenció al ciutadà per qualsevol dubte que tinguin i per qualsevol problema que es pugui sorgir ara des d'aquest incendi, ajudar-lo en el que puguem, continuar com hem estat fet durant aquesta setmana, estar al seu costat i col·laborar amb ells.
0: En quant als serveis que es trobaran els veïns ara quan arriben a Artana, tindran tot disponible com sempre? Parle pues, d'aigua, electricitat, etc.
1: Sí, nosaltres ja s'hem assegurat durant uns dies de tindre els pous d'aigua i l'aigua potable ben analitzada i que fos potable i així és, així ho hem confirmat també des de Sanitat. Electricitat, per supost, també, la tenim en l'alumbrat públic, l'electricitat de les cases la tenim garantitzada en principi bé. Sí que és cert que també hem estat parlant amb Iberdrola perquè aquests dies puguen analitzar ells també si hi ha algun

0: tipo de problema y en el consolado pues puedan tener algún tal que o dude que ahí se siga. Uh-huh. Y sí que sea pues que también intentad desde el ayuntamiento asegurarnos que pues lleve Artana en todas las garantías de que tengan también esos servicios.
1: Uh-huh. Claro que sí. Volía saber también, esperem que siga el último día que nos trobem así en el lloc de comanda ben avançat de la Vall. Volem, esperem que siga així, no?
0: Esperem que siga així, que volem veure sí, però sí que m'agradaria que pujéssiu a Artana, que esteu convidats, que tornareu a Artana, que vinguéssiu a Volemos, nosaltres un poble molt acollidor, que continuï pensant en Artana, conforme ho està pensant estudiant tots aquests dies, però ja de forma més positiva, i que vingueu a visitar-nos, que els pobles que estem afectats d'una situació estrangera com aquesta, doncs mos va bé que vingueu i donem-nos a conèixer també un poc.
1: Per suposat que sí, és necessari, com també són necessàries aquestes ajudes que s'han anat anunciant aquesta setmana, primer per part de Diputació, després avui mateix per part de la Generalitat. No sé, Benjamín, com valores aquestes ajudes que s'han anunciat tant per part de Diputació com de Generalitat?
0: Bé, són les ajudes molt, molt, molt positives que nosaltres també les posarem a estudiar per a veure per a on enfocar-les. És cert que nosaltres també hem estat tota la setmana damunt dels consellers i de secretaris autonòmics per demanar-nos ajuda, no? I que aquestes ajudes pues, anem destinant on tenen que anar destinades, i nosaltres pues, un camí les tinguem estudiades i mirarem a veure com les enfoquem.
1: I ara esperar, suposo, també l'arribada de l'anunci de les ajudes per part del govern d'Espanya, que són les que queden.
0: Efectivament, esperem que el govern d'Espanya pues, estigui també al nostre costat i que anunciï les mesures que tinguin que anunciar i les ajudes que tinguin que anunciar, que se facin sobretot efectives i que ens arriben, per supost.
1: Vale. Doncs, Benjamín, te deixo tornar a casa, que imagina que tindràs moltes ganes, no?
0: Sobretot tinc ganes de veure la meva família també, que fa pues, quasi una setmana que el meu temps que ha estat dedicat al meu poble i ara em toca pues, disfrutar de la meva família i estar al seu costat també, que s'ho mereixen.
1: Doncs Benjamín, moltes gràcies, no només per aquesta entrevista sinó per l'atenció durant tota la setmana i que vagi molt bé la tornada a Artana.
0: Bé, moltes gràcies a vosaltres per la cobertura que heu donat d'aquesta greu situació i nada, el que t'he dit abans, no? Que bé, pues, esperem d'igual manera en Artana perquè som acollidors i creiem que tenim moltíssimes més coses que oferir i tenim que vindre a conèixer i a conèixer sobretot a la gent d'Artana, que és una gent molt, molt bona.
1: Totalment. Doncs moltíssimes gràcies, Benjamín. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Tu afición no termina cuando acaba el partido.
3: Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego.
4: Quien no quiere ver es imposible ver nada.
2: La pasión nunca duerme.
5: Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
2: De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena SER.
6: El humor está en la SER.
7: Tenemos en Cataluña, ya desde hace unos meses, un tema que es que unos jabalices
8: tan malitos
7: se pusieron enfermos, cogieron una cosa muy mala, muy mala, que ya es un animal feo y desagradecido, tú imagínatelo con espuma por la boca, es que no nada va a favor, ¿eh?
8: Discrepo.
7: Sí, no, precioso jabalí, ¿no?
8: A mí me parecen bonitos.
7: Bueno, pues pon tú uno en tu casa, hombre.
8: ¿Qué, usas el mismo argumento que los fachas con los inmigrantes?
7: No.
8: ¿Te gusta jabalí? Pues mételo en tu casa.
7: Bueno, pero es una... Escúchame, es una especie...
8: Hostia, no está mal, ¿no?
7: Sí, está bien. Un aplauso para esta...
8: Vamos, oye.
2: Cadena SER, la radio con mejor humor. En la cadena SER tienes el late night que la radio necesita.
9: ¿Qué tal estás?
10: Muy bien, ¿y tú?
9: Pa' croquetas.
10: Bueno.
2: Ni tan bien. Un formato actual.
10: El amor es a la radio, entonces.
11: El amor es igual
9: al dinero.
2: Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
10: Nunca había trabajado tan tarde.
2: Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
9: Somos flora, fauna y primavera.
2: Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
12: A ver, he estado mejor, pero también peor.
2: Ni tan bien. Cadena Ser.

0: Doncs continuem el punt de comandament avançat de la Vall d'Uixó, amb, en aquest cas, Lucía Boñatesso Ribes, l'alcaldessa d'Eslida, l'alcaldessa d'un dels dos municipis que acaben de rebre la notícia de que per fi, després de pràcticament una setmana fora de casa, poden tornar ja a les seues cases, als seus municipis. Lucía, com estàs? Imagina que per fi algo contenta, no?
1: Estic molt feliç. Crec que és la millor notícia que me podien haver donat avui, que és el tornar a les nostres cases i al nostre poble d'Eslida.
0: ¿Esperabas ya que fuera hoy la noticia?
1: Tenía la ilusión de que fuera hoy y tenía el presentimiento que sería hoy, pero no os podía decir per si tornaba a ñaure foc o alguna flama o haberen decidit des del CECOPI haver-se esperat a demà. Uh-huh. Aleshores no calia tindre esperances que després tornaren aigua.
0: Totalment. Ara que per fi ja ho tenim així, ja s'ha celebrat el CECOPI, ja coneixem oficialment la notícia, què esperes ara? Que m'imagine que te'n vas corrents a Eslida. Quina és la feina ara i què te vas a trobar?
1: Pues, doncs crec que la feina ara és que pujarà una empresa de neteja i intentarà llevar tota la cendra que tindrem per els carrers. Tindrem que regar totes les nostres macetes, perquè estarà tot de seques, tindrem que veure quin terme és el que ens ha afectat i de quina manera que ha passat i que tenim que reconstruir o que tenim que arreglar en el nostre poble. Tenim botelles d'aigua, per a l'aigua diuen que és potable, però per si acas tenim botelles d'aigua que podríem repartir. Tenim que mirar la piscina, demà tot el món voldrem anar a banyar-se a la piscina, veure com està el cloro, entre altres coses, i veure com tenim totes les infraestructures.
0: Molta feina ara per davant. Me parlava de, bueno, i seus equips de neteja que ara tenen una feina important. Aquests dels que me parle són dels que va dir la Diputació que posaria allà per als municipis?
1: Sí, hem parlat en nosaltres fa un moment de que anaven cap a Eslida. Aleshores jo me'n vaig rapidet per a dir-los que tenen que començar per la part alta del poble i anar a baixar per els carrers paral·lels, primer casc antic i després tota la part de baix i les zones comuns com són els parcs infantils i cap a l'escola.
0: Uh-huh. En quant a la sensació que veu per part dels seus veïns i les seues veïnes del municipi, ara ja me veia que estava parlant per telèfon en alguns d'ells, què és el que l'han traslladat?
1: Pues que estan molt contents, però volen saber si se'n poden anar ja, o tenen que esperar al decret de la conselleria. Jo us dic que se preparen, que el decret va aixir en molt poc, en uns minuts, podrem llegir el decret i ja podrem anar a les nostres cases. I, per favor, no me crideu per telèfon perquè el tinc trencat.
0: Puc donar fe que estic així al costat i l'he vist. Ja per acabar, Lucía, fer un poquet balanç del que ha sigut aquesta setmana per a tu com a alcaldessa. Imagina que moltíssima responsabilitat, molt cansada i ja tenies ganes de que arribara aquest moment.
1: Ha sigut una locura. Cada dia coses noves. Intentàvem pensar que era un mal somni, que estem de vacances a la platja, que estem... Una cosa bona és que ens ha unit a les famílies. És a dir, tots les famílies se n'han anat a un únic lloc i hem estat junts passant este mal somni junts. Uh-huh. I això ha sigut la part positiva de tot això, que ens han unit les famílies, ens han unit la gent. Avui ja estàvem parlant de fer una associació al voltant d'Eslida. Però no... Hem comentat que també que ja n'hi ha associacions com puga ser la de les fonts o que n'hi ha una sobre la comunitat de regants. Tenim diferents associacions que podrien entre totes fer-ne una única al voltant de reconstruir més l'Ida.
0: És molt bonic això, que de situacions difícils també sorgeixen aquest tipus d'iniciatives, d'unió, igual que pareix des de fora i per les diferents declaracions que s'han anat fent durant aquesta setmana, que hi ha hagut unió entre les diferents administracions, entre els ajuntaments, la Diputació, la Generalitat, l'Estat d'Espanya. Pareix que s'ha treballat com s'ha de treballar en aquest tipus d'emergències.
1: Jo sempre penso que sumar és bo. És a dir, les alcaldies han sumat i el reste d'organismes també. No tenim que discutir ni jo primer ni tu primer, sinó entre tots sumem i ho tirarem tot endavant.
0: Clar que sí, tirarem endavant, igual que tirarà endavant Eslida en la seva alcaldessa Lucía Doñate, que se'n torna allà cap al poble. Així que, Lucía, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Una abraçada.
1: Adeu.
2: Ser Historia con Nacho Ares.
3: Cristina de Suecia, una reina transgresora.
4: Está considerada también un icono dentro de la comunidad LGTBI. Tuvo relaciones con varias mujeres, eso es un hecho contrastado. Y una mujer que nace en un país que era paladín del luteranismo. Y esta reina con el tiempo se convierte al catolicismo.
2: Viaja a Suecia para conocer a la reina Cristina en Ser Historia con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en Ser Podcast. Cadena Ser.